0: no sin antes despedirme de vosotros, de esos oyentes maravillosos de Radio Nacional que nos escucháis cada día, los que me habéis escrito tantas veces palabras hermosas después de escuchar este contrapunto, los que os habéis emocionado conmigo, los que habéis completado mis reflexiones, los que me habéis preguntado qué canción había sonado o los que me habéis propuesto temas interesantísimos. Gracias de corazón. Gracias por este curso maravilloso a vuestro lado. Nos escuchamos en septiembre. Hasta entonces, disfrutad, tú también, Juan Ramón, de unas felices y merecidas vacaciones. Gracias. Somos campeones del mundo. Y no olvidéis una cosa. Creer no es suficiente, pero sí necesario. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. En septiembre volvemos a encontrarnos. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias, y la información sigue en las mañanas en Radio Nacional, ahora desde las territoriales de esta radio pública.
2: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
3: Bon dia, és dilluns 20 de juliol, són 7:45 del matí. Eufòria és el que s'ha viscut les darreres hores a molts municipis catalans per la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol contra l'Argentina. Prop de 30.000 persones han seguit el partit aquest diumenge al vespre a Barcelona, en un espai habilitat amb una pantalla gegant al fòrum, i les celebracions han durat fins ben entrada la matinada. No ha estat l'únic indret. El maig també s'ha seguit amb emoció a través de pantalles gegants en espais públics a Tarragona, Lleida, Reus, Badalona, Sabadell, Roses, Terrassa, Salou, la Seu d'Urgell o el Vendrell, entre d'altres municipis. En breu entrem en matèria. Abans parlem de meteorologia. Avui continua la calor i també el risc d'incendi. Els agents rurals activen el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem de foc a 37 municipis i el nivell 3 a més de 200. També estan tancats els accessos a 3 espais naturals, la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i el Montmell Marmellà. Actualitzem la previsió meteorològica amb l'EMET, David Torres.
4: Bon dia, avui dilluns. Comencem la setmana a Catalunya amb un ambient molt càlid. Es mantenen els avisos per temperatures elevades, especialment al Segrià, la Noguera, el Pallars i altres valls del Pirineu, on avui es podran assolir entre 39 i 40 graus. Les màximes a les capitals seran de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predominarà el sol, amb calitja a la meitat sud, i a partir de la tarda creixeran núvols al terç sud amb alguns ruixats i tempestes que deixaran poca precipitació, però que podran anar acompanyats de ratxes fortes de vent. Demà les temperatures continuaran pujant a Catalunya, tot i que els valors més extrems de la onada de calor es registraran en altres punts de la península. És una informació d'EMET.
3: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC Ferran Aràndiga.
5: Bon dia, doncs continuem la jornada destacant aquest accident actiu de la Ronda de Dalt de Barcelona, que tot just fa una estona doncs deixa un carril de circulació tallat en sentit sud a l'altura de Sant Gervasi, que provoca fins a 7 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim retencions habituals a la Ronda Litoral. A hores d'ara, doncs, congestió intensa de 5 quilòmetres en sentit sud des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès també continuen aquestes retencions intenses, sobretot a la AP7, en direcció a Tarragona, al Pont de la Roca i Montmeló, i també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Salutacions de l'Adriana Allacall a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Així es vivia la victòria de la selecció espanyola aquesta matinada als carrers de Barcelona. Fins fa tan sols unes hores, centenars de persones han celebrat la final del Mundial de Futbol Masculí a la capital catalana entre l'Argentina i Espanya, equip on jugaven, per cert, gairebé una desena de catalans. Quasi 90 municipis catalans han instal·lat pantalles gegants perquè els aficionats poguessin seguir el partit, que ha acabat 0-1 favorable als espanyols.
6: Por supuesto, a celebrar. Madre de Dios, estoy ya con la voz que me duele la garganta y todo de chillar.
7: Tenía la bala cargada y la ha soltado en la final. ¡Es el mejor!
8: Sí, la segunda estrella además ha sido muy merecida.
9: Nos ha sorprendido mucho Argentina, con todo lo Argentina que es, que han jugado un fútbol muy marullero.
10: España dominó el partido y se mereció la victoria. No entraba el gol en muchas ocasiones y al final ¡ganamos!
3: Segons l'Ajuntament de Barcelona, gairebé 30.000 persones han omplert la plataforma del Fòrum de la Ciutat, habilitada per l'ocasió. Des d'allà ho ha seguit tot plegat el nostre company Josep Capel. Bon dia.
11: Bon dia, alegria i eufòria. Es va viure a nit al Fòrum, però uns 20.000 aficionats complien el recinte, la majoria seguidors de la Roja, tot i que alguns d'ells eren estrangers que van voler sumar-se a la festa espanyola. Molts nervis durant el partit, molts xiulets del col·legiat i els jugadors argentins per la seva duresa, celebració alliberadora amb l'expulsió d'Enzo, desmesurada però interrompuda, amb el gol anul·lat a Nico i explosió amb el gol vàlid de Ferran Torres. I com no, patiment amb els darrers atacs de l'Albiceleste fins al xiulet final, al minut 125.
12: Corre la min!
11: La min, el seu germà petit, Cubarsí, Ferran o també Messi van ser els més aplaudits i corejats per una afició entregada que va marxar passada la mitjanit, alguns a casa, d'altres a seguir la celebració pels carrers de Barcelona fins ben entrada la matinada.
3: El sistema d'emergències mèdiques ha desplegat un dispositiu a Barcelona per la final de la Copa del Mundial. Segons la darrera actualització, han fet 8 assistències a la zona del Fòrum, 3 de les quals han requerit trasllat a un centre hospitalari. Un menor en estat lleu, que ha estat derivat al CUAP de Sant Martí, mentre que un altre menor en estat menys greu i un home lleu han estat evacuats a l'Hospital del Mar. La victòria de la selecció espanyola també ha estat celebrada per la classe política, inclosa pel president de la Generalitat, Salvador Illa, qui a través de les xarxes ha afirmat que han tornat a fer història. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona d'uns 75 anys aquest dissabte a Soses, al Segrià. L'Ajuntament del municipi ha decretat 3 dies de dol oficial, Laura Zurriaga.
13: La Dolors havia sortit a passejar el seu gos per un camí a les afores del poble, però no va tornar a casa seva. Els veïns van avisar de la seva desaparició a 3:15 de la nit i es va organitzar una batuda conjunta amb els Mossos per localitzar-la. Ho van fer 2 hores més tard. Sense vida, el seu cos presentava signes de violència. La comunitat del poble de Soses, ens explica la seva alcaldessa, Sandra Marco, està en xoc.
14: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots. I la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat.
13: Ara la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret de sumari. Encara no hi ha hagut detencions i no es descarta cap hipòtesi.
3: I els Mossos d'Esquadra busquen un home acusat d'intentar calar foc a la casa de la seva exparella i el seu fill. Els fets van passar aquest dissabte a la tarda a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar, a la Selva. Què en sabem, Àlex Eloi? Bon dia.
15: Bon dia. L'home ja havia estat detingut feia només uns dies per violència masclista i té un ordre d'allunyament de la dona. Ni ella ni el fill van prendre mal perquè es van refugiar a casa d'un veí, on també va intentar accedir l'agressor, sense èxit. Aleshores, es va dirigir al domicili de la dona, que és també un allotjament turístic, i va calar foc a la zona de l'habitatge familiar. Una parella de clients va resultar afectada per inhalació de fum. L'home va fugir en motocicleta, mentre que la dona i el nen es troben en un lloc segur.
3: D'altra banda, Àlex, en les darreres hores hem hagut de lamentar 2 ofegaments.
15: Sí, un menor de 6 anys ha mort aquest diumenge ofegat a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest diumenge, un home de 76 anys i nacionalitat francesa va morir ofegat a una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, quan onejava bandera groga. L'home s'havia desmaiat mentre es banyava i els socorristes el van treure de l'aigua. Li van fer les maniobres de reanimació, però sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 12 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny.
3: Gràcies, Àlex. Des de Protecció Civil recorden la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Si observen que algú es troba malament o té dificultats dins l'aigua, cal avisar urgentment al servei de socorrisme o al telèfon 112 per facilitar una actuació ràpida. I també els expliquem que després de gairebé 13 dies fora de casa, a causa de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, alguns veïns podran començar a tornar a casa seva. Són els que viuen a les finques més allunyades del forat. Els tècnics han constatat que els edificis no pateixen danys estructurals. Maite Boada.
16: Són pocs veïns els que podran tornar avui, uns 45 de 300 desallotjats. Les persones que viuen en dues finques, els números 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles, i també podran reprendre l'activitat als seus 4 locals. Però el gest suposa un bri d'esperança per la resta. Alguna cosa es mou en positiu al Putxet. La tornada a casa ha suposat que els tècnics treballessin tot el cap de setmana en els certificats que els garanteix la seguretat. Pel que fa a les causes del sinistre, Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat, diu que es continua recollint informació i el resultat es coneixerà en setmanes.
12: S'ha obert un procés d'obtenció d'informació. S'estan estudiant totes les alternatives. La que vostè ha esmentat, la sobreexcavació, és una d'elles. I en aquest moment, com correspon, la investigació està en curs, s'està recabant la informació. Les causes, les quantitats, les quantificacions, en unes setmanes les donarem.
16: El govern català aprovarà d'altra banda demà una línia d'ajuts pels veïns i propietaris dels negocis. Si els afectats sol·liciten els diners de manera immediata, els podrien cobrar abans que s'acabi el mes.
3: I avui es compleixen 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida, en què va morir un maquinista de Rodalies i una desena d'usuaris van resultar ferits. Un accident que ha motivat que l'administrador de la infraestructura, Adif, hagi multiplicat per seguretat els trams amb velocitat limitada. Tot i les obres de millora, però, la situació està lluny de normalitzar-se. Joaquín Calvente.
17: Abans de l'accident a Gelida, a la xarxa ferroviària catalana hi havia una norantena de punts amb velocitat restringida per diversos motius, i arran dels sinistres van arribar fins als 225, que van afectar 180 quilòmetres. Mig any després, hi ha 183 trams amb límit de velocitat i 163 quilòmetres afectats, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. No és que es mantinguin els mateixos punts amb incidències, sinó que, tot i que se'n reparen, se'n detecten de nous, per una manca de manteniment crònica segons fonts sindicals, un punt de vista que comparteixen els usuaris. Anna Gómez Llaurador, de la plataforma Dignitat a les Vies.
18: Les obres de manteniment són les que fan que un dia, quan peti tot, no caigui com si fossin peces de dominó. S'ha de mantenir una xarxa perquè la mobilitat és el que manté viu el país.
17: Els usuaris pateixen aquesta falta d'inversions a la xarxa perquè als retards se suma que el viatge ara triga més. En els trams afectats per les restriccions es circula a entre 10 i 60 km per hora.
3: Al Parc Natural del Delta de l'Ebre han estat anellats els 400 exemplars de cries de flamenc gràcies a la feina i col·laboració de 200 voluntaris. Després de recopilar dades com la llargada de les ales, el bec o el pes, els alliberen, però amb el mercat ja poden controlar aquesta colònia. Francesc Vidal és director del Parc Natural i explica que són una espècie amb un patró de migració erràtic.
19: Ara els flamencs, quan començaran a volar, que tardaran setmanes, doncs, poden distribuir-se cap a l'Àfrica, al nord de l'Àfrica, Tunísia, Marroc, Egipte, per exemple, Algèria, però també poden anar cap a França, cap a Itàlia, cap a altres indrets de la Mediterrània. Bàsicament se'n mouen per l'entorn mediterrani.
3: Aquest any, 1.500 parelles de flamenc han tingut un miler de cries al parc. Aquest dilluns, Ràdio 4 estrena programació d'estiu. Des d'avui i fins al 6 de setembre, l'emissora de Ràdio Nacional a Catalunya comptarà amb 3 programes nous. De 8 a 12 del matí, l'edició estiu del matí de Ràdio 4 ofereix informació i entreteniment de la mà de la Maria García Coll. De 4 a 7 de la tarda, Joan Barutel conduirà Estiu XL amb música, humor i continguts sobre televisió i sèries. I els caps de setmana, a partir de les 12, Leo Garriga recorrerà diversos racons de Catalunya amb música i ambient. D'altra banda, també tornen els podcasts premiats Escolta Poblet i Aquesta nit al Tiffany's. I de l'agenda cultural els expliquem que Maria del Mar Bonet, Estrella Morente, Maite Martín, Lucía Fumero o Tarta Relena són algunes de les veus que protagonitzen aquesta nit l'estrena del nou espectacle del Grec, Cançons del Grec, 50 anys de música, ponts i mestissatge. Ens ho explica l'Agnès Batllà.
20: És l'artista que més vegades ha actuat al festival. Pol Segarra n'és un dels directors.
21: És veritat que és el primer nom que tots vam tenir clar que havia de ser en aquest llistat, la primera porta que vam trucar inequívocament. Ens interessa també la Maria del Mar, no com a gran representant de la nova cançó, sinó per tota aquesta feina amb músics d'arreu del món.
20: Maria del Mar Bonet serà una de les protagonistes de l'espectacle, però també Estrella Morente, Rosa Zaragoza, Maite Martín, Lucía Fumero, Tartar Elena, Borja Penalba o Alba Careta, i l'ensemble al coral del taller de músics, una varietat d'estils representativa del festival, com explica la directora musical Cristina López.
22: I encara que siguin, que tenim molts estils diferents, sí que hi ha una cosa que és transversal a totes les artistes i els temes, que és aquesta banda i aquest cor. El cor sempre ha sigut la veu del poble, no? Per nosaltres era important tenir aquestes 20 veus que a vegades feien de pont entre el que estava passant a l'escenari i el públic, perquè eren, representaven aquest públic, no? Representaven el cor grec.
20: Des de la cançó d'autor, la nova cançó, el flamenc, el jazz o les formes més contemporànies es retroben aquesta nit al Teatre Grec en una ocasió única per rememorar el llegat musical d'aquests 50 anys de festival.
3: I acabem amb la veu de la Judith Nederman.
0: Quan les cedres volin lluny, volin amunt, cada muntanya se'n recordarà de tu.
3: La cantant i compositora actua aquesta nit al Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes de Barcelona, acompanyada de la Gio Sinfònia, dirigida per Joan Albert Amargús. Un concert que vol celebrar 10 anys de trajectòria marcada per la poètica i l'amor per la música.
0: Fes que brilli i visquem l'amor com la porta a un
3: d'aquesta manera ens acomiadem, arribem així al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: dejar correr el agua. Si un grifo gotea, arreglarlo.
1: Poner la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén llenos.
0: Regar por la noche o poner riego automático por goteo.
2: Meter una botella llena en la cisterna.
3: Si sabemos lo que hay que hacer...
0: Darse una ducha rápida en vez de bañarse.
3: ¿A qué estamos esperando? Cuando abras el grifo, sé responsable. Objetivo RTVE. Agenda 2030. ¿Quieres dar un impulso a tu carrera en el mundo audiovisual? RTV Instituto tiene abierta la preinscripción para los 13 másteres presenciales y online que imparte en colaboración con las principales universidades públicas. Formación especializada y práctica de la mano de profesionales en activo. Impúlsate hacia tu futuro. Tienes toda la información en rtve.es/instituto. Apúntate.
4: Radio 5. Cataluña.
5: Bon dia, són 3:15 del matí. Són els càntics d'alegria i emoció desfermada després de la victòria d'Espanya contra Argentina al Mundial de Futbol. Plaça Catalunya s'ha convertit en un dels epicentres de la celebració que s'ha extès arreu del territori fins ben entrada la matinada, des de casa seva, als bars i restaurants i, sobretot, a través de les pantalles gegants instal·lades a molts municipis, els aficionats van vibrar amb el gol del jugador del Barça, Ferran Torres. Unes 30.000 persones es van concentrar a la del Fòrum de Barcelona. De seguida ho ampliam, abans la informació de servei. Pel que fa al temps, coneguem la previsió ampliada. A EMET, David Torres, bon dia.
6: Bon dia, avui dilluns. Comencem la setmana a Catalunya amb un ambient molt càlid. Es mantenen els avisos per temperatures elevades, especialment al Segrià, la Noguera, el Pallars i altres valls del Pirineu, on avui es podran assolir entre 39 i 40 graus. Les màximes a les capitals seran de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui predominarà el sol, amb calitja a la meitat sud, i a partir de la tarda creixeran núvols al terç sud amb alguns ruixats i tempestes que deixaran poca precipitació, però que podran anar acompanyats de ratxes fortes de vent. Demà les temperatures continuaran pujant a Catalunya, tot i que els valors més extrems de la onada de calor es registraran en altres punts de la península. És una informació d'EMET.
5: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Arandiga, bon dia.
7: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns, destacant l'accident que ha ocorregut a l'altura de Sant Gervasi i a la ronda de dalt de Barcelona en sentit sud i que des de primera hora del matí provoca a hores d'ara també doncs, fins a 7 quilòmetres i mig d'aturades en direcció Llobregat. Pel que fa a les retencions habituals, també tenim cues molt intenses durant 6 quilòmetres a la ronda litoral, a la B10 des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. El nus de la Trinitat també circula amb força congestió en totes les seves vies principals i també al Vallès. Destaquem la AP7 amb retencions des de Cardedeu fins a Montornès del Vallès i també en sentit sud el tram de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Salutacions de l'Adriana Llacai, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Així es vivia la victòria de la selecció espanyola aquesta matinada als carrers de Barcelona. Ha estat una nit llarga pels centenars de persones que han celebrat la final del Mundial Masculí de Futbol a la capital catalana entre Argentina i Espanya, equip on jugaven gairebé una desena de catalans. Quasi 90 municipis catalans han instal·lat pantalles gegants perquè els aficionats poguessin seguir el partit que ha acabat 0-1 favorable als espanyols.
8: Por supuesto, a celebrar. Madre de Dios, estoy ya con la voz que me duele la garganta y todo de chillar.
9: Ferran tenía la bala cargada y la ha soltado en la final. ¡Es el mejor!
10: Sí, la segunda estrella además ha sido muy merecida.
11: Nos ha sorprendido mucho Argentina, con todo lo argentina que han jugado un fútbol muy marullero.
12: España dominó el partido y se mereció la victoria. No entraba el gol en muchas ocasiones y al final ¡ganamos!
5: Segons l'Ajuntament de Barcelona, gairebé 30.000 persones han omplert la plataforma del Fòrum de Barcelona habilitada per a l'ocasió. Des d'allà ho ha seguit tot plegat el nostre company Josep Capel. Bon dia.
13: Bon dia. Alegria i eufòria. Es va viure anit al Fòrum per uns 20.000 aficionats que omplien el recinte, la majoria seguidors de la Roja, tot i que alguns d'ells eren estrangers que van voler sumar-se a la festa espanyola. Molts nervis durant el partit, molts xiulets al col·legiat i els jugadors argentins per la seva duresa, celebració alliberadora amb l'expulsió d'Enzo, desmesurada però interrompuda amb el gol anul·lat a Nico i explosió amb el gol vàlid de Ferran Torres. I com no, patiment amb els darrers atacs de l'Albiceleste fins al xiulet final, al minut 125. Lamin, el seu germà petit, Cubarsí, Ferran o també Messi van ser els més aplaudits i corejats per una afició entregada que va marxar passada la mitjanit, alguns a casa, d'altres a seguir la celebració pels carrers de Barcelona fins ben entrada la matinada.
5: El sistema d'emergències mèdiques ha desplegat un dispositiu a Barcelona per la final de la Copa Mundial. En total han fet 29 assistències, 24 lleus i 5 han estat menys greu. 13 van rebre l'alta in situ i 16 van requerir trasllat a un hospital. La victòria de la selecció espanyola també ha estat celebrada per la classe política, inclòs el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui a través de les xarxes socials ha afirmat que han tornat a fer història. Doncs, precisament, parlant de Salvador Illa, fa uns minuts ha comparegut en una declaració institucional per anunciar un canvi en l'organigrama del govern el primer de la legislatura. El president de la Generalitat substitueix la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, una cartera que assumirà Raúl Moreno. Lorena Enns, bon dia, més detalls.
14: Bon dia, sí. És el primer canvi en el govern que Salvador Illa oficialitza en el que portem de legislatura. Com dius, l'actual consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, no continuarà al capdavant del departament. En una declaració institucional, el president de la Generalitat ha informat el seu relleu. El fins ara secretari de Drets Socials, Raúl Moreno, serà qui assumirà aquesta cartera a partir de demà mateix. Escoltem-me, Salvador Illa.
15: El govern comptarà per primera vegada en la seva història amb un conseller que ha estat educador social. Raúl Moreno va exercir de tinent d'alcalde de Benestar Social i Famílies i també compta amb una experiència en la tasca legislativa al Parlament. Per mi és d'una gran valor que al llarg dels anys Raúl Moreno ha defensat una manera d'entendre les polítiques públiques basada en la proximitat, la prevenció i el treball comunitari.
14: Martínez Bravo, recordem, ha hagut de gestionar la crisi de les presumptes irregularitats de la DGAIA, una problemàtica que va portar el govern a dissoldre aquest organisme i a crear la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència, la BGPIA. Ara Moreno haurà de continuar amb el llegat de Martínez Bravo, haurà de desplegar la llei del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència, entre altres carpetes. La previsió és que aquest sigui l'únic canvi que es produeixi en el Consell Executiu just a les portes de l'estiu, quan es compleixen 2 anys de la investidura d'Illa.
5: Després que 300 veïns de Sant Gervasi hagin passat 13 dies fora de casa per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, avui podran començar a retornar els primers afectats. Són uns 45 veïns els que viuen en dues finques més allunyades de la cavitat. Els tècnics han constatat que els edificis no pateixen danys estructurals i el moviment dels edificis és, Maite Boada, el natural.
16: Són pocs veïns els que podran tornar avui, uns 45 de 300 desallotjats. Les persones que viuen en dues finques, els números 56 i 58 de Sant Gervasi de Cassoles, i també podran reprendre l'activitat als seus 4 locals. Però el gest suposa un bri d'esperança per la resta. Alguna cosa es mou en positiu al Putxet. La tornada a casa ha suposat que els tècnics treballessin tot el cap de setmana en els certificats que els garanteix la seguretat. Pel que fa a les causes del sinistre, Ramon Ramírez, director d'Infraestructures de la Generalitat, diu que es continua recollint informació i el resultat es coneixerà en setmanes.
17: S'ha obert un procés d'obtenció d'informació. S'estan estudiant totes les alternatives. La que vostè ha esmentat, la sobreexcavació, és una d'elles. I en aquest moment, com correspon, la investigació està en curs, s'està recabant la informació. Les causes, les quantitats, les quantificacions, en unes setmanes les donarem.
16: El govern català aprovarà d'altra banda demà una línia d'ajuts pels veïns i propietaris dels negocis. Si els afectats sol·liciten els diners de manera immediata, els podrien cobrar abans que s'acabi el mes.
5: I en plana de mobilitat, avui es compleixen 6 mesos de l'accident ferroviari a Gelida, en què van morir, recordem, un maquinista de Rodalies en pràctiques i una desena d'usuaris van resultar ferits. El sinistre va motivar que l'administrador de la infraestructura, Adif, multipliqués per seguretat els trams amb la velocitat limitada. Tot i les obres de millora, la situació està lluny de normalitzar-se. Joaquín Calvente.
18: Abans de l'accident a Gelida, a la xarxa ferroviària catalana hi havia una 90 de punts amb velocitat restringida per diversos motius, i arran dels sinistres van arribar fins als 225, que van afectar 180 quilòmetres. Mig any després, hi ha 183 trams amb límit de velocitat i 163 quilòmetres afectats, segons l'últim document setmanal de limitacions d'Adif, al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. No és que es mantinguin els mateixos punts amb incidències, sinó que, tot i que se'n reparen, se'n detecten de nous, per una manca de manteniment crònica segons fonts sindicals, un punt de vista que comparteixen els usuaris. Anna Gómez Llaurador, de la plataforma Dignitat a les Vies.
19: Les obres de manteniment són les que fan que un dia, quan peti tot, no caigui com si fossin peces de dominó. S'ha de mantenir una xarxa perquè la mobilitat és el que manté viu el país.
18: Els usuaris pateixen aquesta falta d'inversions a la xarxa perquè als retards se suma que el viatge ara triga més. En els trams afectats per les restriccions es circula a entre 10 i 60 km per hora.
5: Segon dia de dalt decretat a Soses, al Segrià, per la mort violenta d'una veïna de 75 anys aquest dissabte al vespre. Els Mossos segueixen buscant pistes. Lleida, Joana Cendra.
20: Segons les investigacions, el crim s'hauria comès amb una ampolla i no s'haurien utilitzat armes blanques. El cadàver de la dona va ser trobat a l'interior d'un panissar, a escassos 200 metres del municipi de Soses, a la carretera entre aquest poble i Aitona. Sandra Marco n'és l'alcaldessa.
21: Bé, a nivell comunitari ha afectat molt. Som un poble petit, ens coneixem tots, i la Dolors era una persona molt estimada, una persona molt bona, i no entenem el que ha passat.
20: El cas continua sota secret de sumari, de moment no hi ha detinguts i no es descarta cap hipòtesi.
5: I en les darreres hores hem hagut de lamentar 2 ofegaments. Un menor de 6 anys ha mort aquest diumenge ofegat a la piscina d'un hotel de Calella, al Maresme. Es tracta de la 7a víctima mortal banyista a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. D'altra banda, un home ha mort aquest diumenge a la tarda mentre es banyava a la platja de Castelló d'Empúries. Tenia 76 anys i era de nacionalitat francesa, Joan Sisquella.
22: La víctima era a l'aigua quan, per causes que haurà de determinar l'autòpsia, es va desmaiar. Va ser cap a 6:15, amb bandera groga i amb el servei de socorrisme encara actiu. Van ser, de fet, els socorristes els qui van treure l'home de l'aigua i ja a la sorra van iniciar les maniobres de reanimació. A més, es van mobilitzar diverses ambulàncies i també un helicòpter medicalitzat, però tot i la intervenció immediata dels efectius sanitaris, no van aconseguir remuntar-lo. És la 12a persona morta a les platges catalanes des de l'inici formal de la temporada de bany, el 15 de juny, i la 2a víctima en el cas de la Costa Brava.
5: De la cultura, la desfilada artística ha tancat aquest diumenge la 29a Festa del Renaixement a Tortosa. L'organització de la recreació històrica es planteja la possibitat de canviar les dates de celebració per les onades de calor de l'estiu, Judit Huerta.
23: El canvi climàtic també afecta la festa, una celebració que ha anat creixent i consolidant-se com un dels esdeveniments més importants de la ciutat i del territori. La 30a edició, la de l'any que ve, podria experimentar el canvi de dates per evitar la forta calor que es pateix en ple mes de juliol, un fenomen que tot apunta que anirà a més. Recordem que la festa rememora, a través d'una àmplia oferta d'activitats de caire lúdic i cultural, el període històric del segle XVI, un dels moments més interessants en la distància de la capital del Baix Ebre, que, per tant, els veïns i veïnes que hi participen van molt tapats. Mar Lleixà, l'alcaldessa, parla de mantenir tradicions, però també de fer noves aportacions.
24: La Festa del Renaixement manté este compromís en la renovació de la graella de les actuacions a través d'estrenes que són inèdites, però també conservant esta part del respecte màxim i del rigor a les fonts documentals.
23: I és que aquesta és una festa que es viu durant tot el cap de setmana al carrer.
5: I també aquest dilluns Ràdio 4 estrena programació d'estiu. Des d'avui i fins al 6 de setembre, l'emissora de Ràdio Nacional de Catalunya comptarà amb tres programes nous. De 8 a 12 del matí, l'edició estiu del matí de Ràdio 4 ofereix informació i entreteniment de la mà de la Maria García Coll. De 4 a 7 de la tarda, Joan Barutell conduirà Estiu XL amb música, humor i contingut sobre televisió i sèries. I els caps de setmana, a partir de les 12 del migdia, Leo Garriga recorrerà diversos racons de Catalunya amb música i ambient. D'altra banda, també tornen els podcasts premiats Escolta Poblet i aquesta nit el Tiffany's i també el podcast sobre històries reals de persones desaparegudes, Codi 6. I avui acabem el ritmo de Bifi Clyro.

La banda escocesa actua aquest vespre al Poble Espanyol a Barcelona dins del Bards Festival. Després de 30 anys de trajectòria, porten el seu rock enèrgic a la capital catalana. Encara, atenció, hi ha entrades disponibles. Així arribem al punt de les 9. La informació continua en aquesta sintonia i el portal web rtb-e.cat. Tengueu bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda, la normalitat torna als carrers de Barcelona després de la ressaca del Mundial.
2: Tota la família ens ho vam passar molt bé, ho vam patir molt al principi pel partit, però bueno, al final amb el resultat ens vam alegrar molt.
3: I era un sufrimiento ver cómo España estaba intentándolo cada dos por tres y venga y venga.
4: Y menos mal que Ferran marcó el gol que nos dio la victoria, ¿sí, no?
5: Bueno, en casa tenemos el corazón dividido. Leticia es de España, yo soy de Argentina. Y nada, felicitar a Estela, en este caso, a España.
1: La festa de celebració de la segona estrella de la selecció espanyola s'ha allargat fins ben entrada la matinada en diversos punts de la ciutat. Milers de persones es van congregar a la pantalla gegant instal·lada al Parc del Fòrum per seguir una vibrant final que va acabar amb l'1-0 de la victòria. Repassarem aquestes celebracions i tots els detalls en plan esportiva d'aquesta final quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. De la política, el nom propi de la jornada és Raúl Moreno, que pren el relleu de la fins ara consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, qui deixa el càrrec per motius personals. Així ho ha explicat aquest matí en una compareixença des del Palau de la Generalitat el president Salvador Illa.
6: Amb aquest relleu donem continuïtat el treball realitzat per la consellera Martínez Bravo i consolidem el desplegament de grans fites assolides com són la llei del tercer sector de Catalunya, l'acord per l'equiparació social del tercer sector o la transformació de l'atenció a la dependència amb el Pabaco.
1: A Soses, al Segrià, segueix la consternació per la mort violenta d'una veïna de 75 anys la nit de dissabte. La família va donar la veu d'alerta i finalment va ser localitzat el seu cos en un panissar a 200 metres del poble, en un camí asfaltat que uneix Soses a Maitona amb signes de violència. De moment no hi ha persones detingudes, però els Mossos estrenyen el cercle de la investigació sobre la qual hi ha secret de sumari. Ens situarem també al barri de Sant Gervasi de Barcelona, on aquest dilluns comencen a tornar a poc a casa alguns dels 300 veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro. Alguns negocis també han pogut reobrir portes avui, com és el cas del bar Sant Gervasi. Sentim a Miguel Santamarta, el propietari.
7: Ara hem de fer tot un llistat de totes les coses que s'hagin pogut posar dolentes i avui pues, hem de netejar neveres, endreçar, preparar ja coses per demà i anar a comprar també.
1: Parlarem també d'hipoteques, perquè malgrat l'estancament en la compra-venda d'habitatge, el mercat hipotecari continua disparat a Catalunya, on la signatura d'aquests préstecs ha caigut gairebé un 10% al maig. Les més de 7.500 hipoteques concedides és la segona xifra més alta en un mes de maig des del 2010. També es dispara la quantitat que donen els bancs per sobre del 20% i l'import mitjà supera el

0: encara un carril tallat en aquest punt de Martorell, i d'aquí aquestes aturades que no acaben de millorar en aquest tram, en aquest punt de l'autopista AP7. En general, la resta de punts de la xarxa viària no hi ha massa complicacions. Sí que podem encara parlar, per exemple, d'aturades a la Pota Nord, a la B20, de Santa Coloma, de Gramenet al Nus, i també alguns trams, sobretot a la ronda litoral, al voltant de Zona Franca, en sentit Besòs, i també a Sant Adrià, cap a Montpastor, en aquest mateix sentit, i en sentit contrari, en sentit Llobregat, des de Poblenou, pràcticament des de la Diagonal Mar fins a la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
1: Gràcies i atenció, perquè aquesta setmana arriba una nova onada de calor. La EMET preveu que les temperatures comencin a pujar demà amb un pic màxim dijous. Ampliem previsió a EMET Juan Carlos Piña.
2: Durant les pròximes hores, al terç sud de Catalunya creixeran núvols d'evolució on s'esperen tempestes i precipitacions dèbils amb fortes ratxes de vent. Les temperatures avui es mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de 39 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. La EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Girona i Lleida i a l'interior de Tarragona i Barcelona. És de nivell taronja perill important a la província de Lleida.
1: És tot per part nostra. La informació continua en aquesta sintonia.